0: 1919 venia la confirmació de la teoria de la relativitat i es va fer durant un eclipsi solar, una expedició que estava organitzada per Arthur Eddington va confirmar que la gravetat del Sol desviava la llum de les estrelles i això era una indicació directa que havia predit Albert Einstein i era una confirmació d'eixa teoria de la relativitat que fins a aquest moment no s'havia pogut fer ningun tipus d'experiment al voltant d'eixa teoria i ahir es va confirmar en un eclipsi solar com molt paregut és que tindrem el gust de poder gaudir el pròxim mes d'agost, que serà un privilegi per a moltes persones poder observar el que és un eclipsi solar total al nostre país.
1: Tot un espectacle. Bé, aquestes han estat les efemèrides i continuem de seguida amb...
2: De ciència certa. El tema del mes.
1: Quin és el tema que anem a desenvolupar en este mes?
0: Doncs en este mes he portat un tema que té molt a veure amb una celebració que vam fer el diumenge passat, perquè el diumenge passat vam celebrar el Dia de la Mare. I aleshores vull portar un poc el tema de la maternitat. La maternitat, segons la perspectiva científica, perquè la maternitat, que és un dels fenòmens biològics més fascinants i més importants, perquè implica moltes transformacions, doncs bé, hi ha tota una sèrie de curiositats i tota una sèrie d'accions que passen i moltes vegades la gent ho desconeix i és que en la maternitat la ciència ha demostrat que el cervell de la mare té molts de canvis, canvia durant l'embaràs i es produeix una reducció de lo que s'anomena la matèria grisa en algunes zones del cervell. No és que es perguin capacitats, sinó el que fa és que el cervell s'especialitza i es torna més eficient per entendre determinades necessitats i per aportar a terme determinades necessitats de la criatura que porta dins del seu cos. I aquests canvis no són únicament durant el mes durant els 9 mesos de l'embaràs, sinó que duren al voltant d'uns 2 anys després del part. Per això, moltes dones pateixen una sèrie de símptomes postpart que moltes vegades diu, bueno, no m'aclarisc o tinc una sèrie de reaccions que no són lògiques, i és que realment al igual que per exemple passa en l'adolescència, que diem és que no s'aclarixen massa l'adolescència, és que el seu cervell està variant, també està passant en les dones, però no sols afecta al cervell, sinó que per exemple, durant l'embaràs, el cor de la mare augmenta de mida, o sea, es fa més gran perquè ha de bombejar, algunes estimacions fan fins a un 50% més de sang. Aleshores, el cor, que és un múscul, ha de créixer per a donar aquest subministrament addicional que necessita la mare per aportar aquesta quantitat de sang. És un esforç físic que en algunes investigacions la comparen a córrer una marató, és a dir, és un esforç de tot el sistema cardiovascular perquè també ha d'oxigenar el cos del nadó. També n'hi ha un fenomen que és una de les troballes més sorprenents i és que durant l'embaràs les cèl·lules, algunes cèl·lules del feto passen a la sang de la mare i s'instal·len en els seus òrgans, s'instal·len en el cor, en el pulmó, en el fetge. O sigui, aquestes cèl·lules fetals

0: estan en el cos de la mare durant dècades. És a dir, des d'un punt de vista purament biològic, podem dir que la mare té un vincle celular amb el seu fill o la seva filla degut a aquest microquimerisme fetal, o sigui, per aquesta migració que es provoquen d'algun tipus de cèl·lules. Sí que és veritat que n'hi ha tota una sèrie de canvis també hormonals, perquè, per exemple, l'oxitocina, que és coneguda com eixa hormona de l'amor, que és una de les responsables de tot el que són les contraccions i de la pujada de la llet, és una hormona que inunda el cervell de la mare, i això el que fa és crear una de les dels efectes més grans que es produeix en un embaràs humà, a diferència d'aquest tipus d'embarassos animals, i és que es crea un vincle químic, un vincle que es pot, o sigui, un vincle afectiu que es pot estudiar des del punt de vista químic, perquè el que es fa és crear una addicció que el que està fent és el garantir la cura del xiquet o la xiqueta que s'ha tingut. Aleshores, hem de pensar que n'hi ha tota una sèrie de canvis que afecten inclusive als sentits, perquè moltes dones embarassades experimenten, per exemple, un augment de la sensibilitat olfativa. És a dir, la ciència suggereix que aquest augment d'aquesta sensibilitat és un mecanisme evolutiu, sobretot de defensa, per a que la mare puga consumir, per exemple, aliments en mal estat o tòxics que podrien danyar al desenvolupament del fetus. Ara, actualment, no tenim ningú problema perquè tenim les dates de caducitat i tenim molts mitjos, però imagineu-se fa molt de temps quan no hi havia aquest tipus i tindries que veure si aquest menjar es pot consumir o no, o té una sèrie de conseqüències. I després, des del punt de vista de la genètica, també n'hi ha coses molt, molt curioses, i és que en la genètica la mare té un paper molt, molt, molt exclusiu, que és degut a un tipus d'ADN que és l'ADN mitocondrial, l'ADN que n'hi ha dins de les mitocòndries, que són, anem a dir-li, les fàbriques d'energia que tenim en totes les nostres cèl·lules, i són unes fàbriques que tenen el seu propi ADN. Doncs bé, mentre que l'ADN del nucli de totes les cèl·lules que té el xiquet o la xiqueta és una barreja de l'ADN del pare i de la mare, el de les mitocòndries, o sigui, aquesta central d'energia de les cèl·lules, el de les mitocòndries s'hereta únicament el de la mare. És a dir, que tots els humans tenim les mitocòndries de la nostra línia materna. I això és una qüestió que, des del punt de vista genètic, és molt important, perquè ens permet crear una sèrie de patrons. Hem de pensar que doncs n'hi ha tota una sèrie de canvis, perquè el ser mare és car, i no estic parlant de termes econòmics, que també ho és cada vegada, o és més, sinó que estic parlant que és car des del punt de vista energètic, perquè hem de pensar que durant la lactància la mare sol gastar al voltant d'unes 500 calories extres al dia, que això equival més o menys a caminar uns 10 quilòmetres diaris. Això és, alguns antropòlegs diuen que aquesta demanda d'energia és el que històricament ens ha fet a viure en manera en manera col·lectiva per a que, per a compartir el menjar, per a compartir aquesta necessitat i també per a distribuir moltíssim el que són les tasques de criança. I per això dins de moltes tribus aquestes tasques de criança els primers mesos, perquè hem de pensar que des d'un punt de vista biològic tots els xiquets i les xiquetes naixen a banda d'hora, són prematurs, perquè fins a que no tenen any i mig, quasi 2 anys, no són per a valdre's més o menys de si mateix. Per tant, necessitem, a diferència que de molts animals, que només naixen i ja poden interactuar, ja caminen, ja corren, ja poden alimentar-se, l'espècie humana no, necessita d'una socialització. I després també hi ha coses molt, molt curioses, perquè si parlem de quina és l'edat òptima per a ser mare i veiem quin ha estat al llarg de la història, veurem que ha variat dràsticament. I n'hi ha tota una sèrie de fites que són importants, a lo millor, repassar. Perquè, per exemple, si pensem en la prehistòria, solem pensar, o la gent té una idea de que a lo millor eren molt, molt, molt jovenetes, a lo millor quan iniciaven el període menstrual, 13, 14 anys, doncs bé, sembla que les evidències arqueològiques que la primera maternitat solia arribar entre els 18 i els 20 i pocs anys. I això té una raó biològica, i és que en aquelles èpoques n'hi havia molta mala nutrició i l'estil de vida que es tenia nòmades feia que un cos massa jove no solia sobreviure a lo que podria ser un part. Aleshores, eixa edat va anar canviant, sobretot en l'edat antiga i l'edat mitjana, on també hi havia una diferència entre la noblesa i les classes populars, perquè la noblesa era molt habitual trobar les primeres maternitats sobre els 14-15 anys, però en canvi en les classes populars, en el camp, solia ser molt més tard, solia ser sobre els 20 anys, ja que mentre la dona tinguera suficient força física per a treballar, tenia que mantindre'l. I això va anar canviant un poquetet. En el segle XX podem tindre diferents franges, perquè, per exemple, en l'època del baby boom, després de la Segona Guerra Mundial, l'edat per a ser mare va baixar sobre els 20-22 anys. En canvi, en els anys 70-80 ja va pujar cap als 26 i 28. I ara, en el nostre segle, en el segle XXI, està produint-se un altre fet que és sorprenent, i és que l'edat mitjana del primer fill se situa al voltant de la trentena, entre 32-33 anys. Això fa que moltes dones, inclusive, són mares per primera vegada als 40, i això ha sigut possible gràcies a la medicina i a la tecnologia mèdica, que permet que en una edat, anem a dir-li, no habitual per al cos, pues pugui tindre aquesta maternitat, que s'ha retardat per qüestions, sobretot, econòmiques, socials, d'incorporació al mercat laboral, però que això, des del punt de vista com a espècie, ens han fet canviar aquesta edat. Són, pues bueno, són una manera, a lo millor, des del punt de vista de la ciència, de veure el tema de la maternitat, que és un fet, fantàstic, és un fet increïble, no sols des del punt de vista personal, sinó també des del punt de vista de la ciència.
1: La ciència, com veu la maternitat? Este és el tema del mes. Continuem de seguida amb
2: les coses més curioses a De Ciència Certa.
1: I quines serien aquestes curiositats? que destaquem?
0: Doncs no canvia de tema. Estàvem parlant de la maternitat i estàvem centrant-se sobretot en les dones, lògicament, en el tema de la maternitat, però anem a veure també una cosa curiosa que també sol passar en la maternitat, però en este cas en els homes. Afecta la maternitat als homes? Doncs hem de dir que sí que afecta. I un dels canvis que més afecta és en el descens dels nivells de testosterona. Dels nivells de testosterona en els homes durant l'embaràs i durant els primers anys de criança podem dir que baixen, i baixen de manera dràstica, baixen fins a un 30 i pico, un 40%. Això des del punt de vista evolutiu, la ciència està dient que segurament això té una utilitat perquè serveix per a reduir l'agressivitat o inclús l'impuls de buscar noves parelles, focalitzant eixa energia en la protecció i en la cura de la família. De pensar que estem parlant sempre des d'un punt de vista biològic que no sociològic, però n'hi ha una bona part de del nostre comportament que prové de la biologia i que prové perquè sí que podem veure, per exemple, en determinats animals que el que és el pare normalment en algunes ocasions mata a les seues cries perquè per a ell poden ser en un futur uns enemics que posen en qüestió la seua posició dins del clan, i aleshores la ciència i la biologia diu que eixa disminució pot tindre una relació directa en eixa baixada de la agressivitat. Així que també un fenomen com l'embaràs i com la portada a la vida d'un nou membre de la societat també provoca canvis no sols en la dona sinó també en l'home.
1: Curiositats al voltant de la maternitat. Bueno, tenim que fer una xicoteta pausa i de seguida anem amb els titulars de la ciència.
3: Atención, Joyería Sancho informa. Durante el último mes el oro cotizó máximos históricos. Aproveche el momento si quiere vender sus joyas. Tasaciones gratuitas, su oro vale mucho, más de lo que imagina. Pase por Joyería Sancho y rentabilice las joyas que no va a utilizar. Es un momento histórico, aprovéchelo. Joyería Sancho, donde su oro vale más.
1: Reprenem de Ciència Certa amb José Cantó, doctor en Física Didàctica de la Ciència. Quines són les notícies que hem conegut aquests dies al voltant de la ciència?
0: Doncs han estat notícies moltes qüestions. Una nova investigació dels Estats Units ha quantificat l'impacte de l'ozó associat al fum dels incendis durant l'any 2006 i el 2023. I l'estudi el vincula amb una mortalitat de més de 2.000 persones anuals en excés durant aquest període, que se sumen als altres morts atribuïbles a altres fonts de contaminació. També ha estat notícia que va morir recentment en Craig Venter, que va ser el pare del genoma humà. Aquest científic dels Estats Units va morir després d'unes complicacions que va tindre desenvolupades per el càncer, i ell va ser un dels principals impulsors de la seqüenciació del genoma humà. Va rebre numerosos premis, entre ells el Premi Príncep d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica en l'any 2001. També ha estat notícia que un estudi ha alertat sobre la utilització de la intel·ligència artificial per a una qüestió que normalment se sol utilitzar, que és per eixe autodiagnòstic. Si utilitzàvem Google per a dir-li a veure què és el que tenim, aprenent els símptomes, ara està utilitzant-se la intel·ligència artificial per a que ens diga què pot ser quan tenim un malestar. Doncs bé, eixa investigació ha demostrat que la intel·ligència artificial té un esbiaixament de gènere en quant a qüestions de salut, i és que resulta que està programada per a tindre un algoritme que està focalitzat en homes i no en dones, i en homes europeus. Aleshores, podem dir que molt de cuidadet quan utilitzem aquesta intel·ligència artificial i que no n'hi ha millor diagnòstic que posar-se en mans d'un professional. I per últim, un altre estudi d'una universitat de Canadà ens ha demostrat que els nostres somnis no són aleatoris, sinó que estan influenciats per la nostra personalitat i per la nostra vida diària. I això ho han aconseguit analitzant més de 3.000 somnis que venen a demostrar que el cervell no es limita a reproduir el que han viscut en el dia, sinó el que fa és reorganitzar escenaris nous, i això està també influenciat per aconteciments col·lectius que han viscut com a societat, inclusive, per exemple, quan van viure el tema de la pandèmia, o sigui, que està afectant moltíssim el que és el subconscient.
1: Són les notícies que ens ha donat la ciència recentment, i ara anem amb l'última part, la més interactiva, la que ens connecten els nostres oients, i és la pregunta que formulem per a tancar de Ciència Certa.
0: Doncs sí, sí.
1: Però primer anem a resoldre la incògnita del mes.
0: La incògnita que teníem
1: el mes passat.
0: El mes passat, que vam estar parlant d'eixa missió lunar que ha eixit tot un èxit, de la missió d'Artemis, que va arribar i que tot es va fer, i preguntàvem el per què s'havia triat el nom, eixe nom d'Artemis, per a eixa missió espacial. Doncs bé, n'hi ha un paral·lelisme, n'hi ha una resposta, i és que resulta que en la mitologia Artemis és la germana bessona d'Apolo. I Apolo va ser el nom triat per la anterior, l'última missió espacial per arribar a la Lluna. Aleshores, n'hi ha una relació mitològica, així de nou, sempre es produeix una cosa molt curiosa, i és que, inclusive dins el món de la ciència, n'hi ha moltes vegades explicacions que tenen que veure amb la mitologia. Per tant, es va triar perquè era la germana bessona d'Apolo, i això va ser el programa. L'Apolo va ser el que va portar a l'ésser humà de la Lluna en els anys 60-70, i les missions Artemis es preveuen que portaran de nou a l'ésser humà a la Lluna. I bé, entre les respostes que hem rebut, la guanyadora d'eixa rellotge solar portàtil, cortesia del nostre amic Darío Mira, és Laura Sellés.
1: L'enhorabona, Laura Sellés. Sap que té aquest rellotge solar, cortesia de Darío Mira, però en tenim més. Així que anem a formular més preguntes.
0: Doncs sí, anem a formular una pregunta que té molta relació amb el tema de més, amb la maternitat que estàvem parlant, perquè, clar, lo normal és tindre un naixement d'un xiquet o d'una xiqueta, de bessons. També va ser molt, molt habitual, perquè sobretot està influenciat per aquests tractaments hormonals de fertilitat. És un poc estrany de tres. La pregunta és, quin és el rècord de naixements en un sol part? Que investiguen en les xarxes i que ens envien les seues respostes per els mitjans habituals.
1: I han d'enviar-les al correu electrònic radioalcoi@radioalcoi.com. José Cantó, doctor en física, didàctica de la ciència, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, adeu.
1: Adeu, fins la propera.
2: De ciència certa.

Del 2 al 10 de maig, Muro t'espera. Viu la màgia dels moros i cristians amb concerts, entrades i ambaixades espectaculars, revetles i molt més. Gaudís de la baixada i la pujada de la Mare de Déu. Emociona't amb les mascletades i deixa't portar pel ritme de la festa i la música, especialment el dia 9 amb l'entrada mora i el 10 amb la cristiana. L'Ajuntament de Muro et convida a consultar la programació de festes al seu web i a les xarxes socials municipals.

Les 13 i 21 minuts i aquesta sintonia ens introdueix en Zoco Radiofónico. És l'espai que posa a l'abast dels oients Ràdio Alcoi perquè puguem fer de manera gratuïta eix anunci de compra o de venda de qualsevol material, objecte o el que considerem. I podem participar de tres maneres. Una d'elles és en directe, cridant al 96 652 62 76. I el que han d'indicar són característiques del que volen vendre o comprar o regalar, si té un preu, si és a convindre i, molt important, un número de telèfon de contacte. Perquè si hi ha altra persona que ho escolta i està interessat o interessada, puguem posar-se en contacte.

96 652 62 76 és el número de telèfon del que tenim ara mateix ací operatiu. Estem a l'estudi central de Radio Alcoi. Si vostès ho desitgen, rebrem els seus anuncis. Però així mateix coneixen que hi ha altres dos vies. Que són missatges enregistrats. Bé, en el contestador de Radio Alcoi, com enviant una nota de veu al WhatsApp. Jo recordo també els números de telèfon on poden cridar o enviar el missatge gravat. Per una part, el contestador, que és el número de telèfon 96 652 62 77.

Com deia, un és el contestador de Radio Alcoi, el 96 652 62 77, o poden també enviar una nota de veu al número de WhatsApp 655 995 795.

0: I anem amb un primer missatge que ens han deixat gravat.
1: Hola, bon dia. Mira, jo volia vendre una bicicleta estàtica. Està nova. I el telèfon és el 664-565-554. I el preu és a convindre. Moltes gràcies.

Aquesta oient que ven una bicicleta estàtica, telèfon 664 566 554. Deia que preu a convindre.

0: 96 652 62 76 és el número de telèfon que està disponible ara mateix si volen participar en directe. També coneixen que aquesta secció del Zoco Radiofónico està en antena els dimarts entre la 1:15 i la 1:30 del migdia aproximadament. Per tant, ens queden uns minutets. Mentre seguim escoltant aquests missatges que ens han deixat enregistrats al llarg de la setmana, una altra gent.
1: Hola, bon dia. Voldria vendre un colchón de 135 que està per estrenar. I el preu serien 100 euros. El que li interessa, si vol veure-lo, pot vindre. El número 646-77-88-71. Moltes gràcies. Adeu.
0: Aquesta oient que ven un colxó de 135 diu que està per estrenar 100 euros. Si hi ha algú interessat, 646-77-88-71. Més missatges.
2: Hola, buenos días. Esto es para Zoco Radiofónico. Yo regalo un chaquetón de caballero de la talla 50, azul marino. Solamente tiene dos puestas. Y es un chaquetón que es caliente y al mismo tiempo pues vas muy arreglado para el día de Navidad, para ir al concierto, para todas estas cosas. Lo regalo. Así es que si les interesa, me pueden llamar al teléfono 965-33-71-10. Pues eso era todo. Muchas gracias a Zoco Radiofónico y a Radio Alcoy. Buenos días. Adiós.
0: Aquesta oient que regala un chaquetó blau marí, diu que sol este dos posaes, 96-533-71-10. Més missatges.
3: Buenos días. Para Zoco Radiofónico, decir que vendo 5 radiadores para colgar a la pared, tan nuevos, y para cubrirlos 4. Todo en 40 euros. Mi teléfono es 607-18-48-88. Muchas gracias.
0: Aquesta oient ven 5 radiadors per a la paret i també per a cobrir 4, 40 euros, 607-18-48-88. I anem amb l'últim missatge que han enregistrat per a la secció d'avui de Zoco Radiofónico.
4: Buenos días. Se vende un fregadero nuevo para estrenar. Las medidas son 60 por 50. Se vende un Escalante de baño 70 con dos pistas, 13 coches y un cuentavueltas. Y se venden tres lámparas de techo, una de lágrima de araña de cristal, otra de porcelana y otra de bronce de 4 plafones. Todo esto a muy bajo precio. Y se vende dos pisos en la calle San Nicolás número 49. Uno en entresuelo de 110 metros para vivienda o despacho, con chimenea y una terraza grande con surtidor de peces. Y un cuarto piso recién reformado, con chimenea. Todo esto en el 611-845-204. Repito, 611-845-204. Gracias.
0: Gràcies a les 5 oients, els oients que han participat a l'edició de Widi Zoco Radiofónico, que així anem a cloure. Baixem la persiana el proper dimarts més. Perquè ara anem amb la recta final del nostre programa amb aquesta entrevista especial amb els càrrecs festers dels Morros i Cristians d'Alcoi de 2026. Gràcies per la seva atenció i anem amb el nostre company, en Paco Golló.

0: estem així en Audi Motor Pacífico Alcoi, i el que volíem era, com sempre, agrair a Festa Alcoi, com sempre, la seva decoració tan fantàstica. I com vos diem, ja tenim així als carres, fa molt poc que han acabat les festes de Moros i Cristians. Comença a presentar primer al capità Cristià, i és Javi Ferrandi. Javi, què tal, com estàs?
1: Hola, bones per a Paco. Molt bé, així ja...
0: Recuperant-se.
1: M'he relajat.
0: Més tranquil·let. Sí, sí. Seguim en el bando Nando Jordà, què tal, Nando?
2: Hola, Paco, molt bé.
0: Esteu tan canviats sense les barbes.
2: Sí, hem descansat un poc la pell, ja.
0: Mira, però el mossèn no, eh? El mossèn a tu t'ha agradat, eh,
1: Rubén? Bona vesprada. Sí, sí.
0: Rubén, que t'ajuda.
1: Mantindré el look encara unes setmanes més.
0: Una temporadeta. A veure, passem el micro. Ara al bando Moro. Anem al bando Moro. Nacho, tu sí, eh? Tu la barba...
3: Jo el mismo día del descanso busqué una barbería y me la quité. Dejé la barba en Alcoita.
0: Muy bien. Nacho López, capitán del Marrasqueig, i l'Alferes.
4: Bona vesprada.
0: Com estàs, Miguel?
4: Molt bé, molt bé. Ja recuperant.
0: Tu te l'has llevat, però ja tens, no?
4: Sí, no. Jo em vaig afeitar el dia estrons, quan vaig arribar a casa, vaig llevar el cubrebalcó, em vaig afeitar, però vaig intentar deixar-me una altra volta la barba. Vaig intentar, no tant, però intentaré.
0: No, aquesta barbota tan xula. Molt bé, a veure, Javier, anem a fer això. Este segon programa, en l'anterior, vos vau comentar, no vos podíeu dir molta cosa, perquè, clar, no hi havia que descobrir-ho. Però ara ja sí, ara ja ho ha tot el coi, bueno, tot el món ha vist el que heu fet. I jo crec que anem a centrar-se en el millor moment. Jo crec que comencem en això, perquè sé que és difícil, és una primera pregunta difícil, perquè heu passat moltíssimes situacions, el cor el teniu ahí encara, però en quin moment el quedaries?
1: Bueno, jo la veritat és que el dia de l'entrar ho vas passar molt mal, des de les 4 i mitja del matí que estava en peu i veia que no parava de ploure.
0: Ostres,
1: vaig estar... 4 i mitja, 5 i mitja, 6 i mitja, 7 i mitja, 8 i mitja, les 9 i... Bueno,
0: la uia.
1: Ho vas passar molt mal. Bueno, jo pensava que seria el moment més impressionant el de les claus.
0: Sí.
1: Però me desdigo. Què diuen?
0: No. Quin el que és?
1: El moment va ser quan ells del col·legi, que estaven totes les dames i els cavalleros, i mos van veure per primera volta, només mirant-los les cares d'esperança, l'expressió que van fer, això va ser massa. I casualitats de la vida, en aquests moments, va deixar de ploure.
0: Ostres. Això estava ja a Sant Jordi, ho tenia
1: però
0: ja previst.
1: Conforme estic dient, no, eh? Ostres, conforme estic dient.
0: I si vosaltres pel col·legi...
1: Com si algú...
0: Ostres, que bonico, tio. Sí,
1: no,
0: sí,
1: és així.
0: Qual, no?
1: Sí, sí.
0: Així està, no?
1: Sí.
0: Ostres, i veure totes les cares i tot. Bueno, les llàgrimes anirien...
1: Bueno,
0: però
1: allà
0: com,
1: està,
0: eh?
1: Tots plorant. Bueno, no podem plorar molt per al maquillatge.
0: No, però teníeu que aguantar, però al mateix temps. Molt bé, Nando, a veure, dime aquest moment tan xulo.
2: Bueno, jo no em vaig equivocar en les prediccions. Vull dir, jo els moments més emotius són les processons, tant la del matí de la relíquia com la de la vesprà, les vaig disfrutar moltíssim, i com tampoc em vaig equivocar, doncs la processó de la xicoteta, processó d'Acció de Gràcies, és una processió molt emotiva, i com van donar gràcies de que tot havia eixit bé, doncs encara més agraït. Aquests tres actes a mi, bueno, són els que més, però bueno,
0: és un poquet el que pregunta, és el que
2: és impactant, l'entrar
0: és
2: una cosa que claro, que no saps què fas ahí encara.
0: Claro.
2: O sea, el cos t'ha voret i després el disparo és excepcional.
0: Però l'emotivitat,
2: jo les tres possessors continuen en la idea que tenia.
0: Ore, Rubén, què recordes del carrer? Quina és la imatge que te se queda d'aixòs 4 dies?
1: Igual que Junando, per a mi el moment més emotiu va ser la processó d'Acció de Gràcies. Va haver un moment que em vas desmoronar, vas començar a plorar com una magdalena, i ja no vas poder aguantar-me més fins que vam entrar dins de l'església. Va ser molt, molt emotiu. Jo, les processons és un acte que fa sempre, que no ha fallat mai.
0: Sí, sí.
1: Moltes voltes m'ha emocionat, però com en guany mai.
0: Claro.
1: Enguany ha sigut algo espectacular.
0: I damunt estaríeu cansats.
1: I damunt, cansats i acumulat i tot.
0: És que
1: no sé si en aquest moment va soltar tota la tensió acumulada durant els tres dies de festes.
0: Claro.
1: I el dir que em vas desmoronar, que no podia evitar-ho.
0: Que xulo, que xulo.
1: Va ser molt, molt emocionant.
0: Que xulo. A veure, el bando moro. Què en diu el bando moro? A veure, aquest moment.
3: Mi moment més emotivo fue el encuentro de los chicos y las chicas la entrada en el Canto Piñón.
0: Me lo dijiste.
3: Con la lluvia de confeti, y fue impresionante vernos encaraos las dos carrozas, sí, y esa emoción que hubo ahí fue mi punto álgido.
0: Porque lo querías, eso, querías.
3: Sí, sí, estaba...
0: Me acuerdo que
3: estaba...
0: previamente no lo habíamos hablado mucho, pero sí que me dijiste, ostras...
3: Nosotros teníamos acordado y premeditado el encuentro ese. Y salió perfecto, salió perfecto.
0: Muy bien. Dime, Miguel.
4: Bueno... És que jo, com, mira, com lo bo que és de ser l'alferes, que és al final és l'últim de tots, em queden tot el que han dit. Menys en l'entrega de claus, que a mi no me, la, me les dona, però les processons van ser molt boniques, l'entrada va ser molt bonica. Jo no ho sabia que em trobava en la meva dona, perquè ni ho vaig mirar. Es veu que en el programa...

0: Vamos, vamos, va a ser molt especial, i el que diu, jo quan vaig ir a veure la Diana pel matí i veia que ploïa, pues, menys mal que les Clarisses ens van ajudar i va deixar de ploure en aquest moment, però deu de ser molt agobiant, claro, estar canviat i que ploga. Jo ja feia sol, i entonces, bueno, Nacho, es vam canviar i ja feia sol, però tu hauries de passar un rato de no desitjar-ho a ningú.
1: De tants anys i de tant... Precisament això, la feina, a veure, tota la gent que està, un poquet a què dediquem tot aquest treball, ara mirem un poquet la vista i a qui va dedicar tot, tanta gent, no?
2: Bueno, això va dedicat des de llavors a tot el poble d'Alcoi, i més que, que després de fer, bueno, en la mateixa entrada ja senties, no ho senties, però veies l'expressió de la gent que el dia, buf, Està bé. I després, la gent que el parava per el carrer, la paraula segur, fi.
1: No? Fi.
2: Mm. Fi. Nosaltres, per el que siga, la gent està acostumbrat a veure-nos de bandoleros i tal, i no, jo crec que no se ho pensava que aniríem per aquesta part. Per això, jo al principi, és que no puc dir res, si vos dic algo ja podeu pillar. I tot està dedicat, pues ja, sobre, i a la fila, per supost.
1: Els contrabandistes.
2: Ja.
1: Dis-me noms, Javi, ara després seguirem. A veure, noms que ja veiem darrere, recorda'm. És pues, dissenyador.
2: És dissenyador Santi Víctor.
1: Exacte.
2: Germán, Germán. Sí. Jo penso que això és... A veure si vale l'exemple, això és com un embaràs. El Santi i Víctor van posar la semilleta.
1: Però va plasmar-ho.
2: El va parir Germán. Germán el va parir. És una persona que no li han donat la importància que té, perquè sempre ha sigut Santi i Víctor, que no ho desmereix, però Germán va ser, per a mi va ser el que més.
1: Nando, això, dedicat, i quins noms hi ha darrere?
3: Bueno, jo dedicat pues, al poble d'Alcoi, evidentment. Després, com a gent que ha portat el carrer, pues, bueno, la junta directiva de la fila i la junta artística. Després el dissenyador, com no, que a banda dissenyador pues, és amic i m'ha proporcionat, m'ho ha fet molt fàcil el tema, i després pues, bueno, Festa al Coll i Confecciones, que és maníssimo també, però bueno, s'ha d'agrair a tots, s'ha d'agrair a les músiques, a conserjeria, a la fila en general, i jo voldria un poc plasmar, crec que tinc que donar l'enhorabona a les filades de càrrec i als càrrecs en si, perquè crec que han proporcionat a la Festa del Coll este any una diversitat molt profunda. Crec que han sigut quatre càrrecs totalment diferents, que no tenen res que veure. Crec que això ha guanyat en espectacle, perquè la gent de la cadira ha pogut disfrutar de quatre estils totalment diferents, en ballets diferents, en carrosses diferents, en músiques diferents. O sigui, jo crec que estan d'enhorabona les quatre filars i els quatre càrrecs. I bueno, la gent del Coll pensa que s'ha portat espectacular. Crec que m'ha donat un carinyo a tots per lo que jo he vist, molt gran, per lo menos jo ho considero així.
1: Quina paraula ha dit Javi? Fi? Quina paraula definiria?
3: Bueno, jo no sé com definiria. Jo el que definiria, jo em definiria que en el meu cas estic molt satisfet.
1: Asturiano.
3: I quan una persona està satisfeta és perquè considera que tot li és així.
1: Però que tu, que vosaltres volíeu mostrar era el món d'Astúries, i el vau mostrar.
3: Nosaltres volíem fer un carrer molt normal, sense moltes floritures, una música normal, i que reflejara Astúries, i crec que ho han aconseguit. Exacte. Ha sigut curtet, no han portat coses diferents, ni, bueno, no, valers que... molt normals.
1: No, però que el que heu fet ha sigut demostrar el que...
3: Sí, lo que... No, veure, nosaltres volíem demostrar el que era Astúries, un poc, i que ens entengueren, i que es vegueren reflejats en el que veiem, i que pogueren entendre-ho des del minut 1 fins al minut 50, i jo crec que era molt fàcil d'entendre, i crec que ho han aconseguit.
1: I la creu. A veure, què feia el mossèn què dia? A veure, què dius?
4: El mossèn estava encantat. Estava baixant l'entrada, vamos, més content que el capità.
1: El vaig veure que estaves ahí en el braç.
4: Sí, vas disfrutar un montó. Acompanyar dels monxos, acompanyar dels campaners, acompanyar de Raval Jussà, va ser espectacular. Va ser molt, molt, molt bonic.
1: Molt bé, perfecte. I tu sí que era també Juanín. I no, el teu traje no,
4: correcte,
1: era de Germán.
4: El que és el boato sí que és de Juanín, per supost. El disseny del traje el van fer Jorge i Nicolás, els germans de Borleta, que un traje molt xulo, tot el món m'ha donat l'enhorabona, un traje que realment no l'ha triat jo, l'ha triat l'associació, donar l'enhorabona n'hi ha que donar-li a ells. I

0: de muchos colegios y entidades locales que van a tener en cuenta, y hoy en el Ayuntamiento de Alcoy ha sido esa presentación donde la concejal Alberto Belda hablaba de esta jornada importante también para la ciudad.
1: La que será la jornada de Esport Adaptat desde Jocs Esportius de la Comunidad Valenciana, y como no puede ser de una otra manera, pues agradecerle, ¿no?, a David el haber pensado en la nuestra ciudad, en la ciudad d'Alcoi, per albergar aquesta activitat que organitza per part d'ells, que nosaltres, evidentment, com a Ajuntament col·laborem en tot el que faci falta per a que aquesta activitat vagi endavant, però que és una activitat que complementa totes aquestes activitats des de jocs esportius municipals que nosaltres portem a terme en aquest encàrrec que ens fa la conselleria i que nosaltres acceptem preparar i el coordinar tot el que són els jocs esportius municipals, que no són municipals perquè al final al COI venen equips de Cocentaina, Muro, Ibi, Onil, i venen de tota la contorna a participar en aquests jocs escolars, però que evidentment són esports és de sempre, futbol sala, bàsquet i tal, però jo crec que aquesta jornada és molt, molt especial perquè estem parlant d'esport adaptat, estem parlant de donar-li oportunitat a gent que normalment té més dificultat per a la pràctica de l'esport, i que a través d'aquest tipus d'activitats que promou la conselleria, pues jo crec que és fonamental, no? Per tant, no podíem negar-se a fer aquesta activitat que ja s'ha fet en el COI durant molts anys. Ara crec que portàvem alguno que no s'havia fet per diferents circumstàncies, però retornem aquesta activitat a la nostra ciutat, que ara explicarà un poc David, que venen gent de tota la província d'Alacant, i que, bueno, que estem molt contents de poder albergar aquesta activitat.
0: Hablava Alberto de esta activitat, que, bueno, és de Polideportivo de Batoll a Polideportivo Francisco de la Porta, por la Vía Verde, però que, evidentemente, para los participantes tiene mucha dificultad.
1: Claro, para ir molt senzilla, perquè al final parlem de fer la Vía Verde, però el que representa per a aquest tipus d'alumnat és molt, perquè al final és alumnat que té moltes dificultats per a fer eixides, per a poder fer una miqueta d'esport, i que com podem veure en els números no és fàcil fer aquesta activitat perquè són persones de mobilitat reduïda, moltíssimes dificultats, i que requereixen de tindre darrere gent, moltíssima gent. David, tu parlava, si n'hi ha 250 participants, n'hi ha més de 250 gent col·laboradora, que al final seran mestres de centres educatius, en infermers, infermeres que tindran que vindre, fisios, en l'alumnat dels centres que ha comentat David, que dins de les seues pràctiques, tant de Bató i com de la Creueta com l'altre, que al final venen a fer pràctiques dins de la seva formació, però que també col·laboren. Sense aquesta col·laboració seria impossible fer aquest tipus d'activitats, perquè han de tindre tota aquesta col·laboració al voltant per a poder-ho fer. Per tant, organitzar aquesta activitat, que és una activitat que pot aparèixer molt senzilla, que al final és fer la Vía Verde, per a ells és molt important, perquè representa tot un matí de poder estar en la natura, de poder estar en espais on normalment tenen més dificultat per a accedir, el fer un conjunt, el sentir-se part d'una activitat col·lectiva en altres centres de les mateixes característiques. Jo crec que l'activitat val molt la pena per això, no? perquè com jo dia abans, la resta de jocs escolars, quatre jocs cap de setmana, tens l'oportunitat de competir, partit de futbol sala, de bàsquet, de el que vulguis, sense problema.
0: Pero este tipo de actividades es una vez, varias veces al año, porque se hacen un total de 9, me parece que son las 7 jornadas durante el calendario, y evidentemente pues se hacen Denia, Elda, Alicante, La Nucía, Aspe, Torrevieja y esta última en Alcoy. Es importante. David Torró es el jefe de sección de deportes de la provincia de Alicante.
2: Perquè és molt fàcil posar-se en contacte amb el COI, amb l'Ajuntament, amb Alberto en concret i tot el seu equip, i tocar la porta i demanar una activitat, perquè ens obrin les portes i ens donin totes les facilitats del món. Com bé hem marcat, aquesta és una jornada d'esport adaptat que està dins del marc de jocs esportius de la Comunitat Valenciana. Els jocs esportius portem 44 anys organitzant-los des de la Generalitat, i les activitats d'esport adaptat doncs portarem la meitat, és a dir, anem un poquet a remolc, que sempre en aquesta activitat, no? I això és el que estem intentant evitar, que es queden aquests xiquets sense fer activitats esportives. Són activitats adreçades a centres d'educació especial o aules hueco de centres ordinaris. del descobrimiento.

0: Marques de l'Alcoià i el Comtat, i en concret esta també vindant del Baix Vinalopó, vindant de les localitats d'Elx, Torrellano, Sant Joan, Ibi i per supost l'Alcoi. Cal destacar la participació, que són aproximadament seran en total són 550 el global que participen, i n'hi ha 252 xiquets, és a dir, que es podeu fer a la idea que més o menys a més d'un xiquet, a cada xiquet és a més d'una persona ajudant a ells, no sé si m'ha explicat, d'acord? És en xifres globals, d'acord? En total són 550 participants, o xiquets o col·laboradors, ok? També comentar-vos que en què consisteix l'activitat és l'inici, bueno, així teniu el privilegi de comptar amb la Via Verda, que jo penso que és un punt ideal, no n'hi ha cap altre lloc per poder fer una activitat d'aquest tipus, que aleshores iniciem la ruta, tots els participants anem al parc de Batoll i ahí iniciem i finalitzen el poliesportiu d'Alcoi. A l'arribada al poliesportiu el que tenim és les autoritats i personal implicat en l'activitat, lliurament de les medalles. I a continuació del lliurament de les medalles, el que fem és un menjar de convivència entre els participants i el mateix poliesportiu d'Alcoi.
1: Eso es lo que se hará, comenzará la actividad en sí, la ruta a las 11 de la mañana, aunque desde las 8 y media ya estarán preparando todas las actividades del voluntariado, la recepción de los participantes y después, insisto, de 11 a 1 estará esa ruta por la Vía Verde. Si eres de los que habitualmente te coges la Vía Verde por la mañana, pues que sepas que mañana vas a encontrarte a mucha más gente de lo habitual. Esto es esta actividad que, insisto, se ha presentado hoy y que será mañana en la Vía Verde. Cambiamos de asunto, hablamos ahora del cross nocturno de Salesianos, que va más allá de lo que es una de las carreras del curso Alcoy La Lliga, va más allá de lo que es una carrera de colegio, porque tiene varias vertientes, sobre todo benéficas, que hacen que esta carrera pues también tenga su carácter especial. Una prueba que será este próximo viernes. La principal característica, evidentemente, es que es de noche y será cuando se haga este cross nocturno. Alberto Beldal, concejal de deportes, presentó esta prueba destacando la unión de los dos centros.
2: Y al final era un recorregut que té molt que veure en esa confluència dels dos centres, perquè el que fa la cursa és unir els dos centres, no? Una cursa que com sempre és solidària, i ara explicaran bé les persones que m'acompanyen cap aquí va dirigida, i com he dit, no? Donar-les gràcies per apostar per l'esport i sobretot aquest esport vinculat a la solidaritat, que crec que és un binomi que va moltíssimes voltes de la mà, i això és molt important. I a banda de la part de classificació i de la part competitiva, que evidentment quan fas una cursa ha d'estar, jo crec que el que destaca d'aquesta cursa, a banda del fet de que siga de nit, que jo crec que ja és un fet prou significatiu i diferencial respecte a altres, és sobretot que participa moltíssima gent, que pot participar a nivell familiar, ara explicarà David, totes les modalitats que n'hi ha dins, on participen tots els xiquets i xiquetes, no només del centre, sinó qui vulgui participar, i per tant, pues bueno, ese caràcter sobretot de participació i de passar-ho bé, que jo crec que és molt important, no?
1: Uno de los beneficiarios de la causa será el centro de acogida de menores, el TEIS, que hablaba en esa rueda de prensa Juan Real.
3: Salesianos, ¿no? Que siempre ha sido dos coles aquí en la ciudad que han contado con nuestros usuarios, que han tenido una capacidad de ser pacientes y de ser sensibles con la población que vive con nosotros, y bueno, que es un acto más que nos acerca a que los niños y niñas del TEIS estén incluidos en sociedad. Así que nada, estamos muy contentos de que hayamos sido elegidos para el gesto solidario que vais a tener y ya preparados para la carrera. Ya llevamos un par de semanas entrenando para ello y con muchas ganas de poder participar.
1: Pues esto será el próximo viernes. El director titular, Rosendo Soler, hablaba del tema de la solidaridad, de lo que os contaba, de que va un poquito más allá de lo puramente deportivo.
4: Siempre té un projecte solidari que volem fer extensible a molta gent. Per una part és el fet de fer ciutat, és a dir, el recorregut que va d'un lloc a un altre, de la zona nord a la zona centro, de fer aquest recorregut, de crear llaços i d'unir les zones, pues és un aspecte solidari important de fer ciutat. Però per una altra banda, sempre tenim algun objectiu solidari que porte els recursos que podem arreplegar tant per els participants com per tots la gent que vol col·laborar a les empreses. I enguany han volgut diversificar-ho. Sempre teníem un objectiu que tenia la nostra ONG salesiana Bosc Global, que és el que porta un poc la bandera d'aquests aspectes, de caire un poquet internacional. Enguany hem volgut partir de lo xicotet a lo més gran. Per una banda, la solidaritat amb el Teix. Tenim molta història de relació amb els xavals del Teix, que ens hem tingut en moltes de les nostres portes que obrim en Alcoi. En l'escola, en el centre d'estiu, en el centre de dia, en moltes activitats. I hem tingut sempre molt ressò d'estar vinculats al Teix. I van dir, i per què no dedicar enguany aquest focus de portar-los el centre d'atenció al Teix. I és el primer eslabó. El segon és la nostra pròpia escola. Igual que n'hi ha necessitats especials en la residència del Teix, doncs n'hi ha xavals i xics i xiques que nouvinguts, gent que té recursos limitats, i tenim una institució que es diu les beques Zati, que és un sant salesià que va fer molt pels demés, i l'hem tret com a nom d'aquestes beques, que volem d'alguna manera anònimament recolzar aquells alumnes i aquelles famílies que passen molta carestia dintre del seu periple escolar, no? Pues és el segon escaló d'aquesta solidaritat. I per últim, hem dit que anem de menys a més, no? Seguim en els projectes internacionals en la ONG Bosco Global Salesiana i anem altra volta en un tema molt recent, que és l'emergència del Líbano, en eixa ofensiva indiscriminada que està volcant-se allí en una guerra tremenda, no? I que està escampant a molts refugiats a les nostres escoles que tenim vives en el Líbano. Tenim una escola que es diu Camí de Pau i estem recollint a tots els refugiats i la nostra vinculació amb ells ja porta dos anys en apadrinar aquest projecte. Així que tenim tres finestretes solidàries que patada a patada, passo a passo, quilòmetre a quilòmetre, pues volem transformar-les en fets que puguen recolzar tant les activitats locals com exteriors en este projecte de la sèptima cursa nocturna salesiana.
1: Però també va més allà de la solidaritat, sinó que també va a les aules. Laura Moncho és la directora de Salesianos de la zona Juan 23.
5: Que siga sols educativa, no? O sigui, no que estem recolzats per altre tipus d'iniciatives, no? Com són iniciatives solidàries, iniciatives en un poc en tema pastoral, etc. Per tant, la nostra finalitat no és educar en continguts només, no? No allò que diu, pues, eduquem la ment, no. La idea és educar als nostres xavals pues, en altre tipus de valors com és la solidaritat, el respecte, el saber fer, el saber estar, no? És a dir, eduquem també el cor, per què no? ¿Vale? Eduquem el cor. Sí que és veritat que des de les nostres escoles pues el tema de la cursa que fem anualment es viu de manera intensa, no? Perquè a més de que és una de les múltiples activitats que uneix els dos centres, Duem una implicació prou àmplia de tots els sectors que formen l'escola. És a dir, estan els alumnes implicats, estan les famílies, està el professorat i estem fent un treball no només setmanes anteriors, sinó que és un treball que du temps fent-se, no? Pues parlem de, per exemple, de tutories. Es fan tutories amb els nostres xavals sobre la finalitat que té solidària la cursa. I a més, conforme ha dit Juan, el tema de la tutoria que tenim prevista per a la setmana que ve en els dos col·les, anem a fer una videollamada tipo un poc conjunta entre tot l'alumnat de primària i secundària dels dos col·legis, juntant els xavals del TEIS. Entonces, claro, és algo que també permet als nostres alumnes saber i conèixer una realitat que molts d'ells sí la coneixen, però altres la tenen com un poc més, no? Més aïllada. A banda de les tutories, la veritat és que comptem amb moltíssimes famílies que són voluntàries, que estan esperant a la cursa per ajudar, per col·laborar de diverses maneres. També agraïm als sponsors també la voluntat que tenen de poder col·laborar d'una manera o d'altra, totes aquestes empreses i sobretot pues, lo que són el professorat, els docents dels dos centres, ja no sols els docents, David, sinó també centres juvenils estan ahí, el Atlètic Salesià, és a dir, tots els clubs i també institucions que pertanyen a la nostra identitat salesiana.
1: I vamos ja con lo deportivo, que lo dice David Miró.
6: Primera novetat aquest any en la sèptima edició del Cross Nocturno Salesià és que adelantem un poc els horaris per a que la gent també puga acabar un poquet abans l'event. A les 7 de la vesprada començaran les categories infantils i a les 21:15 hores la cursa absoluta. Aquest any eixim tots des del Col·legi Salesians Sant Vicent Ferrer. Aquesta cursa té una característica peculiar, que cada any eixim d'un lloc. L'any passat vam eixir de Salesians Quan 23, doncs aquest any Salesians Sant Vicent Ferrer. 7 de la vesprada infantils, 21:15 hores els absoluts. Val? Una altra novetat és que permetem als alumnes, tant del nostre col·legi com de fora del col·legi o qualsevol xiquet que siga practicant d'aquest esport, a partir dels 10 anys poden participar en les categories absolutes. 10 anys, per primera vegada poden fer els 8 quilòmetres i entrar dins dels premis absoluts. En la cursa no competitiva, la caminata, es permet participar a tots els alumnes, siga l'edat que siga. Des de 0 anys podrien participar, sempre i quan estiguin acompanyats d'un mestre tutor o d'un familiar que siga major d'edat. Val? I les curses infantils des de 0 anys fins als 13 anys, val? En les diferents categories. Tenim categories de hasta 5 anys, de 6 a 8 anys, 9 i 10, 11 i 12, val? I l'última que és de 13 anys. Val? Altra novetat aquest any és el tema del circuit. Sabeu que tots els anys al canviar el meteixida tenim que sempre pegar-li una volta al circuit, i aquest any a l'eixir de Salesians Sant Vicent Ferrer la primera part, per a que siga més ràpida, intentarà alleugerar un poc el que és la problemàtica del trànsit de la ciutat, de la gent que no està participant de l'event, doncs eixim des del Col·legi Salesians Sant Vicent Ferrer i ens dirigim cap a la zona del Parc de Cervantes, la Rosaleda, Alameda, en la zona nord. Per tant, en 15-20 minuts estem evacuant tot el que és la cursa en aquesta primera part i interferim el menys possible en el que és el trànsit de la ciutat. I a la tornada, des de Salesians Quan 23, que són els últims 4 quilòmetres, fins a Salesians Sant Vicent Ferrer, ja utilitzem el que és tota la part baixa de la zona nord, també per darrere de l'Hospital de la Verge de Giris, pugem per el que és el Pont Nou cap al viaducte i ja anem a la zona del centre d'Alcoi. Val? Calculem que l'últim corredor estarà entrant, corredor caminant, estarà entrant sobre les 22:45 hores, val? Inclús un poquet abans. I sempre la gent li agrada moltíssim el que és l'avituallament final. No és sol, és un event esportiu i és un event en el que participem de forma esportiva, sinó que també tenim després avui en dia s'ha portat tant de moda el social runner, que diem els que participem en els events, un poquet de poder parlar amb els participants, amb els col·laboradors, amb els sponsors, amb la gent del TEIS, amb la gent que també s'involucra, que no és esportista, la gent que ve des del món pues de la col·laboració, que també va participar aquest dia, i invitar a tot el món a que no, encara que no participi, que vinga a Salesians Sant Vicent Ferrer i que puga passar una estoneta amb nosaltres per a gaudir de l'event. I estaran obertes fins al dimecres que ve a les 23:59 hores de la nit, dimecres que ve. Val. En Roc d'Esport, que és la plataforma que utilitzem per a fer les inscripcions, o en timeraces.com, val? Tant en un lloc com en altre.
1: Pues ya lo tenéis claro, el próximo día 8, el viernes, el cross nocturno de Salesianos. Hasta mañana por la noche tenéis tiempo para inscribiros y poder hacer esa carrera solidaria, esa carrera que es una fiesta también para los dos colegios salesianos, pero que evidentemente está abierta a cualquier ciudadano de Alcoy, de la comarca, donde quiera, para este evento. Van a ser ya a las 4 de la tarde, nosotros vamos a ir recogiendo y os citamos para mañana 3:20, en lo que ya estaremos a mitad de semana, donde mañana comienza a preparar el Alcoyano ese partido de playoff de ascenso. El domingo a las 6:30 de la tarde jugará en el Collao Gestaser ante el San Sebastián de los Reyes, y donde evidentemente hay mucha ilusión puesta por un objetivo que a principio de temporada parecía imposible, ya el hecho de clasificarse. Pues bueno, está para la Copa del Rey de la próxima temporada, y también evidentemente para el playoff de ascenso que comienza este fin de semana. Ya veremos, eso, dos eliminatorias, una eliminatoria, un partido, dos partidos o cuatro, eso lo dirá el tiempo. Las 4, hasta mañana.